Wijeman de Magmabete o Iba y Cuella Pesacape Cotembiapó o Yejeroba, Tabarandura y Jupape, Roy Meyerita Penendive, Ambue Ara, Ñanderupame o Hipotama Wibe, Borajú Japeaguapé, Tesai Toñuá Penderogapire, Aguille.